0: els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
2: Imagina. Yo que vivo en la luna, quiero darte.

0: Radio.
1: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música
0: per sentir

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: Majo, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Ζου d'ahir i d'avui. Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.

0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Majo. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
2: Esperem que aquesta nit sigui diferent.
3: Vols un polo?
4: Esclar, de maluixa.
3: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
4: Ah, aquest sí que m'agrada.
3: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu polo t'està esperant.
5: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 pulsades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
6: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru, amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.
5: Són les festes de Santa Llúcia al Perelló. Sopar popular a la platja amb ball d'orquestra i DJs, cinema en català i mercat d'artesania i comerç. Actes per a totes les edats i gustos com la musclada, música de xaranga, parc d'inflables d'aigua i espectacle pirotècnic. Festes de Santa Llúcia. Més info a elperelló.cat.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Si ets professional de la construcció a Materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: Imagina Ràdio. Your way to
5: i d'avui.
4: Imagina Ràdio.
6: La millor música.
4: Per sentir-se bé. Imagina.
7: I will survive without you.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
3: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Imagina Radio. Són les 9. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. L'empremta de l'eclipsi màgic a l'Ebre, emoció, satisfacció i projecció internacional. Els pobles de les Terres de l'Ebre han despertat amb el convenciment que l'eclipsi solar total marcarà un abans i un després al territori, no només per l'emoció que encara du tothom enganxada a la pell després del moment màgic, sinó perquè el territori ha superat amb bona nota l'organització d'un esdeveniment històric i internacional. Els alcaldes confien que l'allau de visitants siguin els millors ambaixadors d'uns pobles, ciutats i espais naturals que han meravellat com ho va fer el fenomen astronòmic. Segons ha dit l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha sigut un gran aparador i una carta de presentació excepcional. El Consorci d'Aigües de Tarragona certifica el seu sistema de prevenció de riscos laborals. L'avaluació, realitzada per AENOR, confirma per primera vegada que el sistema preventiu del CAT compleix els requisits establerts per la normativa. Aquest reconeixement se suma a la renovació de la certificació internacional ISO 45001 en seguretat i salut laboral. Des del Consorci destaquen que aquests avals reforcen el compromís amb la protecció de la plantilla i la millora contínua de les condicions de treball i, de fet, el CAT acumula actualment més de 1.100 dies sense accidents laborals en baixa. L'Ampolla segueix amb la programació d'estiu setmanal fins al diumenge 16 d'agost. Avui divendres la música prendrà el relleu amb el certamen Eloi Mestre, que inclourà el recital líric d'Anna Brull i Josep Bufforn, l'actuació de Montse Castellà i el concert de la banda de l'Aldea a la plaça Catalunya. I demà dissabte arribaran dues cites esportives, la 50a travessia nedant Port del Fang a l'Ampolla i el memorial Conrad Miralles de Street Ball, on les inscripcions són limitades.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta, Llazar, Vinaròs, t'ofereixen el temps.
1: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un ambient assolellat, tot i que a la tarda creixeran les nuvolades. De fet, s'esperen alguns ruixats al final del dia. Avui les temperatures segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 37 i 39 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
5: Ei, què et passa? Fas mala cara.
6: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
5: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
6: M'has salvat la vida.
0: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
7: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
2: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977 588 200. A Tortosa, sempre al teu servei.
3: El Parc Natural dels Ports. Fes rutes per conèixer el racó de Corretja, la Franqueta, les Roques de Benet, la Cova de Picasso... Horta, enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
5: Avi ve la dona per ser molt fort.
6: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
7: Rossend Margalef, la mel de casa.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: 40 minuts d'èxit sense pausa.
1: Només a...
2: Imagina. Imagina Ràdio.
3: J-Lo.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. L'empremta de l'eclipsi màgic a l'Ebre, emoció, satisfacció i projecció internacional. Els pobles de les Terres de l'Ebre han despertat amb el convenciment que l'eclipsi solar total marcarà un abans i un després al territori, no només per l'emoció que encara du tothom enganxada a la pell després del moment màgic, sinó perquè el territori ha superat amb bona nota l'organització d'un esdeveniment històric i internacional. Els alcaldes confien que la llau de visitants siguin els millors ambaixadors d'uns pobles, ciutats i espais naturals que han meravellat com ho va fer el fenomen astronòmic. Segons ha dit l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha sigut un gran aparador i una carta de presentació excepcional. El Consorci d'Aigües de Tarragona certifica el seu sistema de prevenció de riscos laborals. L'avaluació, realitzada per AENOR, confirma per primera vegada que el sistema preventiu del CAT compleix els requisits establerts per la normativa. Aquest reconeixement se suma a la renovació de la certificació internacional ISO 45001 en seguretat i salut laboral. Des del Consorci destaquen que aquests avals reforcen el compromís amb la protecció de la plantilla i la millora contínua de les condicions de treball i, de fet, el CAT acumula actualment més de 1.100 dies sense accidents laborals en baixa. L'Ampolla segueix amb la programació d'estiu setmanal fins al diumenge 16 d'agost. Avui divendres, la música prendrà el relleu amb el certamen Eloi Mestre, que inclourà el recital líric d'Anna Brull i Josep Bufforn, l'actuació de Montse Castellà i el concert de la banda de l'Aldea a la plaça Catalunya. I demà dissabte arribaran dues cites esportives, la 50a travessia nedant Port del Fang a l'Ampolla i el memorial Conrad Miralles de Street Ball, on les inscripcions són limitades.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio, Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un ambient assolellat, tot i que a la tarda creixeran les nuvolades. De fet, s'esperen alguns ruixats al final del dia. Avui les temperatures segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 37 i 39 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres MO, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla i Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
5: La millor música
2: per sentir-se bé. Imagina.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Fins al 12 de setembre,
4: 6a edició d'Escobatega.
3: Dissabte 15 d'agost, molta festa amb Escobatega Jove.
4: Divendres 21 d'agost,
3: balla sense parar amb els Catarres.
4: Dissabte 22 d'agost,
3: concert de Diez.
5: Ja ens vam passar el concert plorant.
4: Divendres 11 de setembre,
3: actuació del Trio Fortuny.
4: Dissabte 12 de setembre,
3: Ginestar.
4: Escó Batega.
3: Escó Batega.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
2: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
1: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
4: Esperem que aquesta nit sigui diferent.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. L'empremta de l'eclipsi màgic a l'Ebre, emoció, satisfacció i projecció internacional. Els pobles de les Terres de l'Ebre han despertat amb el convenciment que l'eclipsi solar total marcarà un abans i un després al territori, no només per l'emoció que encara du tothom enganxada a la pell després del moment màgic, sinó perquè el territori ha superat amb bona nota l'organització d'un esdeveniment històric i internacional. Els alcaldes confien que la llau de visitants siguin els millors ambaixadors d'uns pobles, ciutats i espais naturals que han meravellat com ho va fer el fenomen astronòmic. Segons ha dit l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha sigut un gran aparador i una carta de presentació excepcional. El Consorci d'Aigües de Tarragona certifica el seu sistema de prevenció de riscos laborals. L'avaluació, realitzada per AENOR, confirma per primera vegada que el sistema preventiu del CAT compleix els requisits establerts per la normativa. Aquest reconeixement se suma a la renovació de la certificació internacional ISO 45001 en seguretat i salut laboral. Des del Consorci destaquen que aquests avals reforcen el compromís amb la protecció de la plantilla i la millora contínua de les condicions de treball i, de fet, el CAT acumula actualment més de 1.100 dies sense accidents laborals en baixa. L'Ampolla segueix amb la programació d'estiu setmanal fins al diumenge 16 d'agost. Avui divendres la música prendrà el relleu amb el certamen Eloi Mestre, que inclourà el recital líric d'Anna Brull i Josep Bufforn, l'actuació de Montse Castellà i el concert de la banda de l'Aldea a la plaça Catalunya. I demà dissabte arribaran dues cites esportives, la 50a travessia nedant Port del Fang a l'Ampolla i el memorial Conrad Miralles de Streetball, on les inscripcions són limitades. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un ambient assolellat, tot i que a la tarda creixeran les nuvolades. De fet, s'esperen alguns ruixats al final del dia. Avui les temperatures segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 37 i 39 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música.
0: Per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
3: Fins al 12 de setembre,
4: 6a edició d'Escobatega.
3: Dissabte 15 d'agost, molta festa amb Escobatega Jove.
4: Divendres 21 d'agost,
3: balla sense parar amb els Catarres.
4: Invencible. Dissabte 22 d'agost,
3: concert de diets.
5: Ja ens van passar el concert plural.
4: Divendres 11 de setembre,
3: actuació del Trio Fortuny.
4: Dissabte 12 de setembre,
3: Ginestà.
5: Quan no tens res.
3: Escobatega.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: El convent de Sant Salvador, declarat monument històric artístic, es considera el millor exemple de l'arquitectura dels templers. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
4: Són les festes de Santa Llúcia al Perelló. Sopar popular a la platja amb ball d'orquestra i DJs, cinema en català i mercat d'artesania i comerç. Actes per a totes les edats i gustos com la musclada, música de xaranga, parc d'inflables d'aigua i espectacle pirotècnic. Festes de Santa Llúcia. Més info a elperelló.cat.
5: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Són les 12. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. Protecció Civil posa en situació de prealerta el pla Infocat per perill molt alt d'incendi en 6 comarques, entre elles la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquest sentit, han demanat a la població que avisi de seguida al 112 si veu alguna columna de fum. Paral·lelament, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació de perill per calor intensa fins avui a les 8 del vespre. Hidratar-se sovint, evitar esforços en les hores de més calor i vetllar pel benestar dels més vulnerables són alguns dels consells que demanen seguir. La Diputació de Tarragona destina 4,7 milions d'euros per restablir serveis i béns afectats per fenòmens meteorològics adversos. Els ajuts s'adrecen a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per sufragar danys produïts per catàstrofes naturals i per incendis forestals. Alguns exemples d'actuacions a les Terres de l'Ebre són la reparació de diversos trams de la Via Verda a la Terra Alta i el Baix Ebre, l'adequació de platges al terme municipal d'Alcanar, la construcció d'una escullera al camí de la Barberana al Dover i la reparació d'un pati a l'escola municipal de Benifallet. I en agenda, des d'avui divendres i fins al diumenge, Perelló Mar celebra les festes de Santa Llúcia amb la platja de Morro de Gos com a escenari principal. La programació arrenca esta nit amb un sopar popular, ball amb l'anònima orquestra i sessions de DJ. Demà dissabte hi haurà un mercat d'artesania al passeig de Morro de Gos i música durant la nit. Diumenge, els més petits podran gaudir d'un parc d'inflables d'aigua i la jornada continuarà amb una musclada popular i l'actuació de la Xim Xim Mig Grau. Les festes acabaran diumenge a les 10 de la nit amb un espectacle pirotècnic a la platja. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un ambient assolellat, tot i que esta tarda creixeran les nuvolades. De fet, s'esperen alguns ruixats al final del dia. Avui les temperatures segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Freginals, 37 al Pinell de Brai i 39 graus a Deltebre i la Torre de l'Espanyol. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Magmajor.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
5: Fins al 12 de setembre,
6: 6a edició d'Escó Batega.
5: Dissabte 15 d'agost, molta festa amb Escó Batega Jove.
6: Divendres 21 d'agost,
5: balla sense parar amb els Catarres.
6: Invencible. Dissabte 22 d'agost,
5: concert de diets.
7: Ja ens vam passar el concert plorant.
6: Divendres 11 de setembre,
5: actuació del Trio Fortuny.
6: Dissabte 12 de setembre,
5: Ginestar.
7: Quan no tens res.
6: Escó Batega.
5: Escó Batega.
6: Imagina Ràdio, emissora oficial.
8: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
9: No esperis més i vine a veure l'autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
10: Caneló de tàrtar de tonyina roja amb soia. Carpaccio de vaca guatllo cimental amb escuma d'albergínia. Pop a la brasa amb sal maldon i allioli. Daus de bacallà arrebossat amb panko. I hamburguesa de guatllo cimental amb foie d'ànec i tòfona d'estiu. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
0: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
2: Esperem que aquesta nit sigui diferent.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
5: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
4: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
5: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.
0: Imagina Ràdio.
6: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
7: No és normal.

0: és la una. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. Protecció Civil posa en situació de prealerta el pla Infocat per perill molt alt d'incendi en 6 comarques, entre elles la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquest sentit, han demanat a la població que avisi de seguida al 112 si veu alguna columna de fum. Paral·lelament, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació de perill per calor intensa fins avui a les 8 del vespre. Hidratar-se sovint, evitar esforços en les hores de més calor i vetllar pel benestar dels més vulnerables són alguns dels consells que demanen seguir. La Diputació de Tarragona destina 4,7 milions d'euros per restablir serveis i béns afectats per fenòmens meteorològics adversos. Els ajuts s'adrecen a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per sufragar danys produïts per catàstrofes naturals i per incendis forestals. Alguns exemples d'actuacions a les Terres de l'Ebre són la reparació de diversos trams de la Via Verda a la Terra Alta i el Baix Ebre, l'adequació de platges al terme municipal d'Alcanar, la construcció d'una escullera al camí de la Barberana al Dover i la reparació d'un pati a l'escola municipal de Benifallet. I en agenda, des d'avui divendres i fins al diumenge, Perelló Mar celebra les festes de Santa Llúcia amb la platja de Morro de Gos com a escenari principal. La programació arrenca esta nit amb un sopar popular, ball amb l'anònima orquestra i sessions de DJ. Demà dissabte hi haurà un mercat d'artesania, el passeig de Morro de Gos i música durant la nit. Diumenge, els més petits podran gaudir d'un parc d'inflables d'aigua i la jornada continuarà amb una musclada popular i l'actuació de la Xim Xim Mig Grau. Les festes acabaran diumenge a les 10 de la nit amb un espectacle pirotècnic a la platja. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un ambient assolellat, tot i que esta tarda creixeran les nuvolades. De fet, s'esperen alguns ruixats al final del dia. Avui les temperatures segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Freginals, 37 al Pinell de Brai i 39 graus a Deltebre i la Torre de l'Espanyol. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se.

0: tonight. Imagina Radio.
1: Je suis désolée.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moderogar. Smart TV LG Cunet de 55 pulsades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Festa Major de Deltebre 2026, del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
6: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
6: per sentir-se

0: Són les 2. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Restauradors de Deltebre celebren el ple a les reserves el dia de l'eclipsi. L'esdeveniment astronòmic ha atret turistes d'arreu, al Delta de l'Ebre, que s'han fet notar les reserves als restaurants. La majoria havia tancat reserves des de feia dies, una situació, però, que és freqüent aquesta època de l'any. La diferència és que en aquesta ocasió van haver de declinar moltes més trucades del que és habitual. Segons ha dit Néstor Bertomeu, propietari del restaurant Vista Mar de Riu Mar, tant de bo l'eclipsi hagués estat passada la diada a l'octubre. L'Ajuntament de Freginals liquida la totalitat del seu deute financer. El consistori ho ha anunciat en un comunicat en el qual subratlla que l'arribada a la ràtio d'endeutament del 0% permetrà afrontar el futur amb més solidesa i tenir capacitat per impulsar noves inversions. També assenyala que aquesta situació econòmica reforça la confiança en la gestió municipal després de sanejar els comptes durant els últims anys. Segons ha valorat l'alcaldessa Neus Franc, és una fita que demostra el compromís de l'equip de govern amb una gestió responsable, transparent i pensada per al futur del poble. El cardenal Joan Josep Omella serà el portador de l'estendard principal de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta a la processó del pròxim 6 de setembre a Tortosa. El primer majordom, Josep Cardona, també ha designat com a burlistes Esteve Camps, president delegat de la Fundació Junta Constructora de la Sagrada Família, i Marc Labori, secretari particular del cardenal. Cardona ha destacat la vinculació d'Omella, arquebisbe de Barcelona, amb la diòcesi de Tortosa i ha subratllat el simbolisme de la Sagrada Família com a referent de fe i esperança de cara a les festes de la Cinta. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un ambient assolellat, tot i que esta tarda creixeran les nuvolades. De fet, s'esperen alguns ruixats al final del dia. Avui les temperatures segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Freginals, 37 al Pinell de Brai i 39 graus a Deltebre i la Torre de l'Espanyol. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Clàssics Hits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Són les festes de Santa Llúcia al Perelló. Sopar popular a la platja amb ball d'orquestra i DJs, cinema en català i mercat d'artesania i comerç. Actes per a totes les edats i gustos com la musclada, música de xaranga, parc d'inflables d'aigua i espectacle pirotècnic. Festes de Santa Llúcia. Més info a elperelló.cat.
2: Horta és aigua. Les Olles i l'Assut són dos punts de bany dels rius Canaletes i l'Algars, amb aigües cristal·lines i el bell mig de la natura. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes fins al 16 d'agost.
5: Esperem que aquesta nit sigui diferent.
0: Imagina Ràdio, la millor música per sentir-se bé.

0: són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Restauradors de Deltebre celebren el ple a les reserves el dia de l'eclipsi. L'esdeveniment astronòmic ha atret turistes d'arreu, al Delta de l'Ebre, que s'han fet notar les reserves als restaurants. La majoria havia tancat reserves des de feia dies, una situació, però, que és freqüent aquesta època de l'any. La diferència és que en aquesta ocasió van haver de declinar moltes més trucades del que és habitual. Segons ha dit Néstor Bertomeu, propietari del restaurant Vista Mar de Riu Mar, tant de bo l'eclipsi hagués estat passada la diada a l'octubre. L'Ajuntament de Freginals liquida la totalitat del seu deute financer. El consistori ho ha anunciat en un comunicat en el qual subratlla que l'arribada a la ràtio d'endeutament del 0% permetrà afrontar el futur amb més solidesa i tenir capacitat per impulsar noves inversions. També assenyala que aquesta situació econòmica reforça la confiança en la gestió municipal després de sanejar els comptes durant els últims anys. Segons ha valorat l'alcaldessa Neus Franch, és una fita que demostra el compromís de l'equip de govern amb una gestió responsable, transparent i pensada per al futur del poble. El cardenal Joan Josep Omella serà el portador de l'estendard principal de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta a la processó del pròxim 6 de setembre a Tortosa. El primer majordom, Josep Cardona, també ha designat com a borlistes Esteve Camps, president delegat de la Fundació Junta Constructora de la Sagrada Família, i Marc Labori, secretari particular del cardenal. Cardona ha destacat la vinculació d'Omella, arquebisbe de Barcelona, amb la diòcesi de Tortosa i ha subratllat el simbolisme de la Sagrada Família com a referent de fe i esperança de cara a les festes de la Cinta. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un ambient assolellat, tot i que esta tarda creixeran les nuvolades. De fet, s'esperen alguns ruixats al final del dia. Avui les temperatures segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Freginals, 37 al Pinell de Brai i 39 graus a Deltebre i la Torre de l'Espanyol. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a Autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a Autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.
2: Vols un polo?
3: Esclar, de maluixa.
2: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
3: Ah, aquest sí que m'agrada.
2: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
4: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 pulsades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
0: Imagina Radio.
5: Imagina Radio.
6: 2, 1, 2.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
2: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info www.martinezparis.com.
4: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troben més informació a rimsamemorial.com.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadiodelta.com.
6: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu Happy Cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 4.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Protecció Civil posa en situació de prealerta el pla Infocat per perill molt alt d'incendi en 6 comarques, entre elles la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquest sentit, han demanat a la població que avisi de seguida al 112 si veu alguna columna de fum. Paral·lelament, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació de perill per calor intensa fins avui a les 8 del vespre. Hidratar-se sovint, evitar esforços en les hores de més calor i vetllar pel benestar dels més vulnerables són alguns dels consells que demanen seguir. La Diputació de Tarragona destina 4,7 milions d'euros per restablir serveis i béns afectats per fenòmens meteorològics adversos. Els ajuts s'adrecen a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per sufragar danys produïts per catàstrofes naturals i per incendis forestals. Alguns exemples d'actuacions a les Terres de l'Ebre són la reparació de diversos trams de la Via Verda a la Terra Alta i el Baix Ebre, l'adequació de platges al terme municipal d'Alcanar, la construcció d'una escullera al camí de la Barberana al Dover i la reparació d'un pati a l'escola municipal de Benifallet. I en agenda, des d'avui divendres i fins al diumenge, Perelló Mar celebra les festes de Santa Llúcia amb la platja de Morro de Gos com a escenari principal. La programació arrenca esta nit amb un sopar popular, ball amb l'anònima orquestra i sessions de DJ. Demà dissabte hi haurà un mercat d'artesania al passeig de Morro de Gos i música durant la nit. Diumenge, els més petits podran gaudir d'un parc d'inflables d'aigua i la jornada continuarà amb una musclada popular i l'actuació de la xim-xim mig grau. Les festes acabaran diumenge a les 10 de la nit amb un espectacle pirotècnic a la platja. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un ambient assolellat, tot i que esta tarda creixeran les nuvolades. De fet, s'esperen alguns ruixats al final del dia. Avui les temperatures segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Freginals, 37 al Pinell de Brai i 39 graus a Deltebre i la Torre de l'Espanyol. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM. Fins al 12 de setembre, 6a edició d'Escó Batega. Dissabte 15 d'agost, molta festa amb Escó Batega Jove. Divendres 21 d'agost, balla sense parar amb els Catarres. Dissabte 22 d'agost, concert de diets. Ja ens vam passar el concert plorant. Divendres 11 de setembre, actuació del Trio Fortuny. Dissabte 12 de setembre, Ginestar. Quan no tens res, Escó Batega. Escó Batega. Imagina Ràdio, emissora oficial.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Són les festes de Santa Llúcia al Perelló. Sopar popular a la platja amb ball d'orquestra i DJs, cinema en català i mercat d'artesania i comerç. Actes per a totes les edats i gustos, com la musclada, música de xaranga, parc d'inflables d'aigua i espectacle pirotècnic. Festes de Santa Llúcia. Més info a elperelló.cat.
3: El Centre Picasso d'Horta és un museu situat a l'antic hospital i permet conèixer les dues estades de Picasso a aquest petit poble. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Són les 5. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Protecció Civil posa en situació de prealerta el pla Infocat per perill molt alt d'incendi en 6 comarques, entre elles la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquest sentit, han demanat a la població que avisi de seguida al 112 si veu alguna columna de fum. Paral·lelament, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació de perill per calor intensa fins avui a les 8 del vespre. Hidratar-se sovint, evitar esforços en les hores de més calor i vetllar pel benestar dels més vulnerables són alguns dels consells que demanen seguir. La Diputació de Tarragona destina 4,7 milions d'euros per restablir serveis i béns afectats per fenòmens meteorològics adversos. Els ajuts s'adrecen a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per sufragar danys produïts per catàstrofes naturals i per incendis forestals. Alguns exemples d'actuacions a les Terres de l'Ebre són la reparació de diversos trams de la Via Verda a la Terra Alta i el Baix Ebre, l'adequació de platges al terme municipal d'Alcanar, la construcció d'una escullera al camí de la Barberana al Dover i la reparació d'un pati a l'escola municipal de Benifallet. I en agenda, des d'avui divendres i fins al diumenge, Perelló Mar celebra les festes de Santa Llúcia amb la platja de Morro de Gos com a escenari principal. La programació arrenca esta nit amb un sopar popular, ball amb l'anònima orquestra i sessions de DJ. Demà dissabte hi haurà un mercat d'artesania al passeig de Morro de Gos i música durant la nit. Diumenge, els més petits podran gaudir d'un parc d'inflables d'aigua i la jornada continuarà amb una musclada popular i l'actuació de la Xim Xim Mig Grau. Les festes acabaran diumenge a les 10 de la nit amb un espectacle pirotècnic a la platja. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un ambient assolellat, tot i que esta tarda creixeran les nuvolades. De fet, s'esperen alguns ruixats al final del dia. Avui les temperatures segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Freginals, 37 al Pinell de Brai i 39 graus a Deltebre i la Torre de l'Espanyol. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
2: La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara la teva segona ullera progressiva Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
4: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon Gran Slam La Cinta 2026 a Smashport Center, Tortosa. Categoria

0: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info: www.martinezparis.com.
1: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
2: Esperem que aquesta nit sigui diferent.
3: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir.
4: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
3: Imagina Ràdio.
5: La millor música
3: per sentir

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Restauradors de Deltebre celebren el ple a les reserves el dia de l'eclipsi. L'esdeveniment astronòmic ha atret turistes d'arreu, al Delta de l'Ebre, que s'han fet notar les reserves als restaurants. La majoria havia tancat reserves des de feia dies, una situació, però, que és freqüent aquesta època de l'any. La diferència és que en aquesta ocasió van haver de declinar moltes més trucades del que és habitual. Segons ha dit Néstor Bertomeu, propietari del restaurant Vista Mar de Riu Mar, tant de bo l'eclipsi hagués estat passada la diada a l'octubre. L'Ajuntament de Freginals liquida la totalitat del seu deute financer. El consistori ho ha anunciat en un comunicat en el qual subratlla que l'arribada a la ràtio d'endeutament del 0% permetrà afrontar el futur amb més solidesa i tenir capacitat per impulsar noves inversions. També assenyala que aquesta situació econòmica reforça la confiança en la gestió municipal després de sanejar els comptes durant els últims anys. Segons ha valorat l'alcaldessa Neus Franc, és una fita que demostra el compromís de l'equip de govern amb una gestió responsable, transparent i pensada per al futur del poble. El cardenal Joan Josep Omella serà el portador de l'estendard principal de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta a la processó del pròxim 6 de setembre a Tortosa. El primer majordom, Josep Cardona, també ha designat com a burlistes Esteve Camps, president delegat de la Fundació Junta Constructora de la Sagrada Família, i Marc Labori, secretari particular del cardenal. Cardona ha destacat la vinculació d'Omella, arquebisbe de Barcelona, amb la diòcesi de Tortosa i ha subratllat el simbolisme de la Sagrada Família com a referent de fe i esperança de cara a les festes de la Cinta. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un matí d'ambient assolellat i una tarda nuvolada en general i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dissabte tindrem un cel entre mig i molt ennuvolat arreu del territori i s'esperen alguns ruixats que aniran acompanyats de fang. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima baixaran lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert, la qualitat i el disseny amb les millors condicions.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troben més informació a rimsamemorial.com.
3: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
4: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
5: Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.

0: dissabte, 12 de setembre, Ginestà. Quan no tens res. Escó Batega. Escó Batega. Imagina Ràdio, emissora oficial.
1: Són les festes de Santa Llúcia al Perelló. Sopar popular a la platja amb ball d'orquestra i DJs, cinema en català i mercat d'artesania i comerç. Actes per a totes les edats i gustos com la musclada, música de xaranga, parc d'inflables d'aigua i espectacle pirotècnic. Festes de Santa Llúcia. Més info a elperelló.cat.
2: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
3: La Via Verda d'Horta et reserva racons sorprenents i seductors. Pots passejar a peu, a cavall o bicicleta. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
4: Fetzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini, 977 70 12 57. Fetzini.net.
5: Imagina Ràdio.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Restauradors de Deltebre celebren el ple a les reserves el dia de l'eclipsi. L'esdeveniment astronòmic ha atret turistes d'arreu, al Delta de l'Ebre, que s'han fet notar les reserves als restaurants. La majoria havia tancat reserves des de feia dies, una situació, però, que és freqüent aquesta època de l'any. La diferència és que en aquesta ocasió van haver de declinar moltes més trucades del que és habitual. Segons ha dit Néstor Bertomeu, propietari del restaurant Vista Mar de Riu Mar, tant de bo l'eclipsi hagués estat passada la diada a l'octubre. L'Ajuntament de Freginals liquida la totalitat del seu deute financer. El consistori ho ha anunciat en un comunicat en el qual subratlla que l'arribada a la ràtio d'endeutament del 0% permetrà afrontar el futur amb més solidesa i tenir capacitat per impulsar noves inversions. També assenyala que aquesta situació econòmica reforça la confiança en la gestió municipal després de sanejar els comptes durant els últims anys. Segons ha valorat l'alcaldessa Neus Franch, és una fita que demostra el compromís de l'equip de govern amb una gestió responsable, transparent i pensada per al futur del poble. El cardenal Joan Josep Omella serà el portador de l'estendard principal de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta a la processó del pròxim 6 de setembre a Tortosa. El primer majordom, Josep Cardona, també ha designat com a burlistes Esteve Camps, president delegat de la Fundació Junta Constructora de la Sagrada Família, i Marc Labori, secretari particular del cardenal. Cardona ha destacat la vinculació d'Omella, arquebisbe de Barcelona, amb la diòcesi de Tortosa i ha subratllat el simbolisme de la Sagrada Família com a referent de fe i esperança de cara a les festes de la Cinta. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un matí d'ambient assolellat i una tarda nuvolada en general i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dissabte tindrem un cel entre mig i molt ennuvolat arreu del territori i s'esperen alguns ruixats que aniran acompanyats de fang. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima baixaran lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: A EDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
4: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 pulsades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: La vida son moments. Y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center, Tortosa. Categories masculines i femenines, premis en metàl·lic, igual com pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89, Tortosa. I dijous 3 de setembre, Tardeo i Baldanada Popular. Segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busques

0: Supri descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Imagina Radio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. L'empremta de l'eclipsi màgic a l'Ebre, emoció, satisfacció i projecció internacional. Els pobles de les Terres de l'Ebre han despertat amb el convenciment que l'eclipsi solar total marcarà un abans i un després al territori, no només per l'emoció que encara du tothom enganxada a la pell després del moment màgic, sinó perquè el territori ha superat amb bona nota l'organització d'un esdeveniment històric i internacional. Els alcaldes confien que l'allau de visitants siguin els millors ambaixadors d'uns pobles, ciutats i espais naturals que han meravellat com ho va fer el fenomen astronòmic. Segons ha dit l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha sigut un gran aparador i una carta de presentació excepcional. La Diputació de Tarragona destina 4,7 milions d'euros per restablir serveis i béns afectats per fenòmens meteorològics adversos. Els ajuts s'adrecen a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per sufragar danys produïts per catàstrofes naturals i per incendis forestals. Alguns exemples d'actuacions a les Terres de l'Ebre són la reparació de diversos trams de la Via Verda a la Terra Alta i el Baix Ebre, l'adequació de platges al terme municipal d'Alcanar, la construcció d'una escullera al camí de la Barberana al Dover i la reparació d'un pati a l'escola municipal de Benifallet. El cardenal Joan Josep Omella serà el portador de l'estendard principal de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta a la processó del pròxim 6 de setembre a Tortosa. El primer majordom, Josep Cardona, també ha designat com a burlistes Esteve Camps, president delegat de la Fundació Junta Constructora de la Sagrada Família, i Marc Labori, secretari particular del cardenal. Cardona ha destacat la vinculació d'Omella, arquebisbe de Barcelona, amb la diòcesi de Tortosa i ha subratllat el simbolisme de la Sagrada Família com a referent de fe i esperança de cara a les festes de la Cinta. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un matí d'ambient assolellat i una tarda nuvolada en general i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dissabte, tindrem un cel entre mig i molt ennuvolat arreu del territori i s'esperen alguns ruixats que aniran acompanyats de fang. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima baixaran lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
2: Esperem que aquesta nit sigui diferent.
3: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, cosènia, iberolei i freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center, Tortosa. Categories masculines i femenines, premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89, Tortosa. I dijous 3 de setembre, tardeu i baldenada popular. Segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center.
1: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestar. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
5: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
6: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
5: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
6: Tot el que imagines al millor preu.
5: Vic Magmajor.
6: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
7: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. L'empremta de l'eclipsi màgic a l'Ebre, emoció, satisfacció i projecció internacional. Els pobles de les Terres de l'Ebre han despertat amb el convenciment que l'eclipsi solar total marcarà un abans i un després al territori, no només per l'emoció que encara du tothom enganxada a la pell després del moment màgic, sinó perquè el territori ha superat amb bona nota l'organització d'un esdeveniment històric i internacional. Els alcaldes confien que l'allau de visitants siguin els millors ambaixadors d'uns pobles, ciutats i espais naturals que han meravellat com ho va fer el fenomen astronòmic. Segons ha dit l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha sigut un gran aparador i una carta de presentació excepcional. La Diputació de Tarragona destina 4,7 milions d'euros per restablir serveis i béns afectats per fenòmens meteorològics adversos. Els ajuts s'adrecen a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per sufragar danys produïts per catàstrofes naturals i per incendis forestals. Alguns exemples d'actuacions a les Terres de l'Ebre són la reparació de diversos trams de la Via Verda a la Terra Alta i el Baix Ebre, l'adequació de platges al terme municipal d'Alcanar, la construcció d'una escullera al camí de la Barberana a Aldover i la reparació d'un pati a l'escola municipal de Benifallet. El cardenal Joan Josep Omella serà el portador de l'estendard principal de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta a la processó del pròxim 6 de setembre a Tortosa. El primer majordom, Josep Cardona, també ha designat com a burlistes Esteve Camps, president delegat de la Fundació Junta Constructora de la Sagrada Família, i Marc Labori, secretari particular del cardenal. Cardona ha destacat la vinculació d'Omella, arquebisbe de Barcelona, amb la diòcesi de Tortosa i ha subratllat el simbolisme de la Sagrada Família com a referent de fe i esperança de cara a les festes de la Cinta. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un matí d'ambient assolellat i una tarda nuvolada en general i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dissabte, tindrem un cel entre mig i molt ennuvolat arreu del territori i s'esperen alguns ruixats que aniran acompanyats de fang. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima baixaran lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: σου d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

perseguint la nit busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. L'empremta de l'eclipsi màgic a l'Ebre, emoció, satisfacció i projecció internacional. Els pobles de les Terres de l'Ebre han despertat amb el convenciment que l'eclipsi solar total marcarà un abans i un després al territori, no només per l'emoció que encara du tothom enganxada a la pell després del moment màgic, sinó perquè el territori ha superat amb bona nota l'organització d'un esdeveniment històric i internacional. Els alcaldes confien que l'allau de visitants siguin els millors ambaixadors d'uns pobles, ciutats i espais naturals que han meravellat com ho va fer el fenomen astronòmic. Segons ha dit l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha sigut un gran aparador i una carta de presentació excepcional. La Diputació de Tarragona destina 4,7 milions d'euros per restablir serveis i béns afectats per fenòmens meteorològics adversos. Els ajuts s'adrecen a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per sufragar danys produïts per catàstrofes naturals i per incendis forestals. Alguns exemples d'actuacions a les Terres de l'Ebre són la reparació de diversos trams de la Via Verda a la Terra Alta i el Baix Ebre, l'adequació de platges al terme municipal d'Alcanar, la construcció d'una escullera al camí de la Barberana a Aldover i la reparació d'un pati a l'escola municipal de Benifallet. El cardenal Joan Josep Omella serà el portador de l'estendard principal de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta a la processó del pròxim 6 de setembre a Tortosa. El primer majordom, Josep Cardona, també ha designat com a borlistes Esteve Camps, president delegat de la Fundació Junta Constructora de la Sagrada Família, i Marc Labori, secretari particular del cardenal. Cardona ha destacat la vinculació d'Omella, arquebisbe de Barcelona, amb la diòcesi de Tortosa i ha subratllat el simbolisme de la Sagrada Família com a referent de fe i esperança de cara a les festes de la Cinta. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un matí d'ambient assolellat i una tarda nuvolada en general i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dissabte tindrem un cel entre mig i molt ennuvolat arreu del territori i s'esperen alguns ruixats que aniran acompanyats de fang. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima baixaran lleugerament. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dilluns amb més informació i més notícies. Molt bon cap de setmana.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música.
0: Present.

0: Cançó d'avui i d'ahir.
1: Imagina
0: Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: radio. Els números 1 d'ahí i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir